0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. El veto del Congrés a la llei de cogestió aeroportuària centra avui l'actualitat del dia. Més per Mallorca i el PP exigeixen a la Cambra Baixa que ho aixequi, mentre el PSOE diu que ja va advertir de les febleses jurídiques del text. Escoltant Marga Provenç, presidenta dels Populars, i Marc Pons, diputat socialista.
2: Ni una sola manifestació de quien debe aprovar o no este veto, que és la presidenta del Congreso de los Diputados.
3: La nostra proposta és clara. Vale? El nostre plantejament és un plantejament de cogestió aeroportuària que va en la línia de l'acordat amb la cogestió aeroportuària de País Basc.
1: És una de les notícies que tractarem avui dilluns 7 de setembre. Salutacions de Pau Fons i de José Miguel Blasco al control tècnic. Repassam altres notícies en titulars amb Xavi Ara. Avui han començat les classes de la Universitat de les Illes Balears amb la tornada d'11.000 alumnes.
4: D'ells, un 3.000 són de nou ingrés. Són xifres encara provisionals perquè encara no s'ha tancat el procés de matriculació.
5: Que no ho sé encara, veuré la carrera, menys que és el que m'agrada i a partir de llavors ja veuré el que faré.
6: Bé, no ho sé encara, ja veuré.
7: Ara me queden encara més pràctiques, però acabar de veure què és el que... per allà on me decantaré, a veure què tal.
8: Esperant que sigui fàcil i que aprenguem i m'ho passem bé.
1: El curs escolar començarà dijous per a gairebé 159.000 alumnes i 19.000 professors.
4: Ho farà amb 27 places vacants, cap d'elles a Formentera i la majoria de l'especialitat de català. Pel que fa a les infraestructures, aquest curs hi haurà 187 aules modulars, que són 22 més que l'any passat. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
9: Que són sobretot les aules modulars dels centres que estan en obres, Sant Carles de Peralta, Mestre Guillem Calmés de Sant Llorenç, els menjadors escolars que s'han hagut de posar, etc.
1: Augmenta el preu de l'habitatge a les Balears.
4: El preu de l'habitatge a les Illes Balears es va incrementar el segon trimestre de l'any un 13,7% de mitjana en relació al mateix període del 2025. Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística també revelen que a la primera meitat del 2026 el cost de l'habitatge s'ha incrementat un 7,5%.
1: Localitzen les restes de dues víctimes de la Guerra Civil al cementiri de Son Servera.
4: Se sospita que eren homes d'entre 40 i 50 anys amb, diuen, un cert rang militar que formaven part de l'expedició del capità Bayo. El tècnic de la Societat de Ciències Aranzadi és Cesc Busquets.
10: A la butxaca lateral dels pantalons hi hem trobat un xisquero, que és un encenedor, per el que hem pogut començar a estudiar. És un metxero, un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
1: Mobilització de l'Associació de Barques Tradicionals de Porto Colom.
4: On es troba la flota més nombrosa de llaüts, en prop de 200. Demanen amarraments segurs, permanents i assequibles. Pep Massot és membre de l'associació.
11: Han sortit a un preus que trobam que realment són elevats. Però el que volem és que hi hagi una implicació també per manteniment i unes ajudes per a aquest tipus de barques, perquè no són fàcils de mantenir, no són fàcils de... Se necessita, a més, que estiguin ensorrades tot l'any.
1: En els esports, dia de descans a la Vuelta abans de la darrera setmana que Enric Mas afronta com a líder amb més de 2 minuts d'avantatge sobre el segon classificat.
12: No solo la crono. Primero hay dos etapas que también son muy importantes. Después, como tú dices, está la crono, pero después quedan 2 días de montaña donde creo que también a nosotros se nos beneficia, ¿no?
1: I en el futbol, a l'espera del Sabadell Córdoba d'avui, el Mallorca manté posició de play-off després d'empatar a 0 a Elda. I en bàsquet, Alba Torrents i Elena Puello es juguen amb Espanya avui la classificació per a la següent ronda del Mundial contra el Japó. Fem ara una ullada a l'estat del temps, de la previsió meteorològica per a les pròximes hores. Connectam amb l'Agència d'Estat de Meteorologia, Noelia García. Bon dia.
13: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comencem la setmana amb altes temperatures i calor. S'esperen màximes que podran superar els 36 graus a les Pitiüses i a la illa de Mallorca. Els termòmetres marcaran 30 graus a Maó, 31 a Formentera, 33 graus a Eivissa i 36 a Palma. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dimarts baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes a moltes zones. Màximes de 32 graus a Palma, 31 a Eivissa i 30 graus a Maó i a Formentera. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat i durant el matí núvols baixos amb possibles boires. Temperatures mínimes de 25 graus a Formentera, 22 a Maó i 20 graus a Palma. És una informació d'EMET.
1: Totes aquestes notícies i algunes més les desenvoluparem en tant detall a partir de les 2:10 del migdia. Ara, com sempre, cada dilluns deixem Temps d'Esports aquí a Ràdio Nacional a les Illes Balears.
14: Punt de penal. Tota la informació esportiva de les Illes Balears.
15: Què tal? Molt bon dia. 1:35. Començam avui la temporada radiofònica a les Illes Balears i començam, ja ho han sentit, amb els esports. A partir d'ara, cada dilluns, amb el resum del que ha estat més actual de la setmana esportiva, i els divendres també farem una prèvia, evidentment, del que doni de si el cap de setmana en termes esportius. Encetam avui el magazín. Dimarts, dimecres i dijous en la resta de seccions habituals. 1:35, ens posam en marxa. I començam aquest punt de penal parlant de ciclisme, perquè en aquesta setmana, sens dubte, una de les grans notícies serà la Vuelta a Espanya, que està afrontant Enric Mas des de la primera posició de la classificació, a més amb aquests més de 2 minuts d'avantatge sobre el segon classificat, Félix Gall, i més i un parell de segonets més respecte de Primoz Roglic. Saludam en els nostres companys que també ho estaran en aquest programa, en Paula Bendito i en Enrique Mas. Què tal, com estàu? Bon dia.
16: Bon dia, Xisco.
17: Molt bon dia, què tal, Xisco?
15: Tenies ganes, Enrique Mas, de donar pas a Enric Mas, eh?
17: Jo ja, enganxat, jo estic enganxat a la Vuelta
15: de la setmana.
17: Estic enganxat a la Vuelta que està fent Enric, és una barbaritat. Comparat en les anteriors voltes que ha fet i en el Tour d'aquest any, ha estat una remuntada espectacular del ciclista d'Artà i és una meravella el que estem veient.
15: Veurem si, com tots desitjant, si pot acabar precisament diumenge a Granada en aquesta primera posició. I anem a connectar amb el company de Ràdio Nacional d'Espanya, l'enviat especial en aquesta Vuelta, amb en Rubén Ortega, perquè ens conti la darrera hora. Hem de recordar que avui és etapa de descans, no hi ha competició, però sí que hi ha hagut compareixença precisament del maillot vermell de la Vuelta, com és Enric Mas. Saludam en Rubén Ortega. Com estàs, Rubén? Bon dia.
18: ¿Qué tal? Muy buenas. Jornada de descanso hoy para el pelotón, de reposo relativo, porque aquí en Sevilla llevan toda la mañana entrenando. Entre ellos el líder, Enric Mas, que antes ha comparecido ante los medios y lo ha hecho a las puertas de la última semana de competición en la Vuelta.
19: La verdad es que no me preocupa nada. En la carrera hasta día de hoy el equipo ha estado de 10. Siempre hemos tenido las cosas bajo control, así que en ese aspecto estoy confiado en mí y en el equipo.
18: La crono del jueves se presenta como una jornada clave porque en ese escenario Roglic a priori es favorito. Sin embargo, Enric ha restado importancia a este factor para el balear. La crono no será definitiva.
19: Casi cada día de montaña hemos podido sacar tiempo, así que no tenemos que temer a la crono porque, bueno, son 21 días de carrera y la crono es un día.
18: Palabras del mallorquín, que nos ha confesado que se siente muy feliz, que está viviendo el mejor momento de su carrera y sobre todo que está disfrutando.
19: Nunca había llevado el maillot de líder de la Vuelta, así que es una sensación muy especial y bueno, 6 días nos quedan.
18: 6 días para elegir al campeón y el ciclista del Movistar, que los afronta con más de 2 minutos de ventaja sobre el resto de sus rivales.
15: Gràcies, Rubén Ortega, per aquesta connexió, aquesta darrera hora de la Vuelta. I anem a comentar, Enrique, precisament el que tenim per davant. Recordem, avui jornada de descans, però una setmana per endavant. Què és el que s'ha de trobar en Enric Mas per intentar aguantar aquest maillot? Sobretot, crec que en dues etapes marcades en el calendari en vermell de lo que queda de Vuelta.
17: Sí, jo diria que són tres les etapes que té marcades en vermell, com el maillot que porta. Primer, tenim l'etapa de demà serà plana i la de dimecres també. Seran dues jornades que es preveu que siguin de descans, però mai es sap a la Vuelta, una jornada de descans. Plana també es va trobar Pogacar amb la pedra ahir a les carreteres de València.
15: Molt mala sort va tenir l'Eslova. s'ha de dir, probablement Enric Mas no seria primer si ell estigués competint, perquè tenia, jo crec que tenia dos, més de dos minuts.
17: Més de dos minuts.
15: O més de tres, fins i tot, sí, d'avantatge.
17: I anava per a tres minuts d'avantatge. Sí. I ja dijous sí que es posa la cosa calenta ja amb la contrarellotge, que es preveu que Primo Roglic, tot i que les forces de l'esloven no són les de tres anys, pues tregui avantatge de la que és una de les seves especialitats completament. Però després venen dos jornades de muntanya. La primera amb una pujada final fins a Peñas Blancas, que és una etapa que pot ser clau per a la decisió d'aquesta Vuelta a Espanya. I també l'etapa 20, l'etapa de muntanya de dissabte, serà la més forta de totes. Són tres pujades a Port de Primera i una que acaba al Port Especial, que és el Collado de l'Alguacil. Són tres pujades molt fortes. Es puja dues vegades el Purche, que són 8 km al 8%, i el Duque és el tercer port de Primera de 7 km al 8%, i l'últim és un port de categoria especial de 8 km al 9,8%. Jo crec que aquest dia ja decidirà completament la volta, però hem de veure primer com surt Enric Mas de la contrarellotge de dijous.
15: De la crono, Enrique, que hem de dir que no es plana completament, però afavoreix molt més en Primoz Roglic que el ciclista d'Artà. La qüestió és saber fins a quin punt perdrà temps. Ara té 2 minuts i 6 segons aproximadament d'avantatge. A veure si pot ser suficient, si és que no hi ha una retallada o una ampliació d'aquest avantatge abans de dijous.
17: Sí, són 32 quilòmetres de contrarellotge entre Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Són és una jornada que normalment Enric Mas en les darreres vueltes i tours ha perdut entre un minut i dos amb Primoz Roglic, però jo crec que estem en un any en el que Enric Mas està mostrant molt més fort que l'eslové, i jo crec que la retallada pot estar més en el mig minut, 40 segons, que crec que en l'avantatge que ara té de 2 minuts i 10 segons amb l'eslové, jo crec que és un avantatge que té molt consolidada, i hem de veure també el treball del seu equip. Ha estat molt bé en les darreres etapes, i la de dissabte està molt clar que li ha ajudat molt a no perdre temps amb Félix Gall, que és l'altre rival, però que Félix Gall és un ciclista més especialista en muntanya com pot ser Enric Mas.
15: I a tenir en compte, evidentment, perquè és segon. Bé, fins aquí el repàs a la Vuelta. I 42 minuts. Anem a parlar ara de futbol, perquè el Mallorca segueix sense guanyar a domicili. Dissabte va arrencar un puntet d'Elda a Alacant, aquest empat a 0 contra l'Eldense, que per cert li ha costat, bé, no sé si dir que li ha costat el càrrec, perquè pareix que la decisió ja està un poc presa per la nova propietat, però li ha costat el càrrec a l'entrenador, ja exentrenador del conjunt alacantí, Claudio Barragán. Paula, us volia donar un poc com veus el Mallorca en aquestes primeres jornades. Pareix que hi ha molta diferència entre el Mallorca de Son Moix i el Mallorca a domicili.
16: Sí, això pareix, encara no han guanyat fora de casa. Jo veig un poc el Mallorca ansiós de la darrera part de la temporada passada. Aquesta ansietat com que continua. Són 13 jugadors nous, encara l'equip està progressant. L'entrenador en roda de premsa insistia en això, però igual no és l'ansietat del descens de la passada temporada, és l'ansietat de que a priori som el millor equip de la categoria. I hem de guanyar, i no ho estan fent, però, clar, són dos partits.
15: Que passa, clar, sí, és el que estem comentant també un poc, Enric, encara sí. Són 4 partits, 2 a domicili, potser una mica de calma, no? Però és que, sobretot, si un mira les xarxes socials, que la gent està allà com a nerviosa.
17: És vera que no s'ha anat als camps més complicats de segona divisió, tot i que el ritme de l'equip està sent baix. Jo crec que sí que varen tindre moltes oportunitats de guanyar el partit del Mallorca. Varen tindre moltes ocasions.
15: El problema seria que no generessis el que jo.
17: El millor de l'Eldense va ser el porter, Ramon Vilà. Va ser claríssim que va ser el millor jugador de l'equip de l'Alacant, i jo crec que el Mallorca porta una línia molt bona, i no crec que siga el moment de patir una crisi d'ansietat ni d'identitat fora de casa.
15: Sobretot perquè estem a la quarta jornada. Paula, que contes un poquet, que és el que va dir en Luis García després del partit.
16: Ell insistia en que el Mallorca havia estat superior, que havien tingut moltes ocasions per poder haver guanyat el partit i que va faltar un poc el darrer pas, la darrera ocasió.
20: Pero no es excusa, yo creo que hoy de haber estado aceptados en ese último tercio hubiéramos ganado el partido de manera clara. Así que hay que seguir adelante, importancia de sumar fuera de casa, pero sí es cierto que nosotros veníamos a buscar 3 puntos hoy.
16: I Sergi Darder també va parlar al final del partit. Ell també insistia en que no s'ascendirà en febrer, que no farem 120 punts, però que l'equip també està en el camí correcte. No volia posar excuses, però insistia en que estan fent bona feina.
21: La lliga serà complicada. Qui cregui que pujarem en el febrer serà molt equivocat. Tot i així, crec que l'equip ha competit molt bé, ha concedit molt poques ocasions, dos cornes i poca cosa més, però sí que és veritat que, com sempre dic, han estat crítics, crec que l'equip té més futbol com per poder generar més ocasions. Les que tenim també tenim més gols dels que estem fent. Evidentment, hem de trenar més jugadors, no cap excusa, hem de començar a guanyar fora de camp. Només guanyant dins que nostre no ens bastarà, però bueno, crec molt en el que s'està fent, crec molt en els companys que tenc, plantilla llarguíssim, així que estic segur que aquest punt serà l'inici d'algo guapo de fora de camp també.
16: Insisteix en que també és una competició, una lliga que està molt igualada i que és una competició llarga, que només s'han jugat encara 4 jornades i que és pres per fer per determinar que se farà o que no.
15: Sí, jo crec que fins a la jornada 8-9 més a manco no començarem a veure un poc on són tots els equips.
17: Són 42 jornades. És
15: que queda moltíssim. I un cap de setmana només que se descansa, que és el de Nadal. Bé, veurem. Anem a saludar en aquest punt del dematí un exjugador del Mallorca, president de l'Associació de Veterans del club, perquè mos conti un poc la seva visió d'aquestes 4 primeres jornades de Lliga. Ens escolta Chichi Solent. Molt bon dia.
22: Hola, bon dia.
15: Què li pareix aquest Mallorca, que de moment ens deixa, bé, 7 punts en les 4 primeres jornades i un empat a Elda, que no sé un poc com ha pogut caure dins el mallorquinisme?
22: Bueno, prest per fer valoracions, això és el primer. Així tot, pues, els rivals no han estat que jo des que lluitaran per se sents i, bueno, la sensació que dona, que dic que nostre, pues, sí que m'ho farem forts i fora de camp, pues, mos costa definir partits. Però, bueno, com t'ho dic, encara és prest, encara s'ha d'agafar més rodatge i tothom ha d'entendre quin és el seu rol i sempre pensant que és una temporada molt llarga.
15: Bé, si el Mallorca, en tot cas, aconsegueix diumenge la victòria contra el Sabadell, se podria posar en 10 de 15 punts, que seria una puntuació molt bona, seria una puntuació pràcticament d'ascens. Tal volta, Chichi, el que li va mancar, sobretot a la primera part contra l'Eldense, va ser l'encert, perquè oportunitats en va tenir el Mallorca.
22: Sí, va tenir arribades, va tenir... Ja t'ho dic, vam estar com havien d'estar, no? El rival tampoc era, o sigui, era un dels que lluitaran. Mos falta, potser, aquesta...
15: Mala llet.
22: Aquesta tranquil·litat. Ah. No, tranquil·litat per definir partits. Quan tens una per definir, llavors, com està comprovat, pues, qui se posa per davant en el marcador, pues, té un tant per cent de possibilitat molt elevat de guanyar el partit, no? Això és el que em falta, perquè llavors també sí que tenim gent en el centre del camp i davant que té molt bon maneig de balon i farà difícil que arribar molt llevi la pilota, no? Però bueno, molt falta això, molt falta donar aquest cop de munt la taula i posar-nos per davant i manejar el partit així com a nosaltres m'agradaria.
15: Una cosa que no sé, Chichi, si és circumstancial o pot ser una molt bona notícia, en 4 partits, 3 porteries a 0.
22: Sí, això sempre és bo, no? Si darrere tens la porteria a 0, sempre pots guanyar, no? O sigui, és cert que també la categoria no és un desdicho de goleades ni de...
15: Ni de
22: molt de gol, no? Però, bueno, sempre és bo... El bo tenir la porteria a 0, perquè si fas un gol, pues, s'han de sumar, no? Un punt o tres.
15: Què li pareix, Xixi, que el Mallorca tingui una plantilla de 29, si no 31 futbolistes, comptant també un poc els del filial? Són massa, s'ha de gestionar i pot acabar sent profitós? Com ho veu?
22: Bueno, jo crec que per dia a dia és complicat, perquè si fas un exercici o fas treball, és un concepte difícil que tothom estigui implicant, i sobretot repetidor, no? Perquè també és la clau, no només fer un pic o dos, sinó també repetir-ho bastant de vegades perquè te quedi un poc a la memòria, no? Això és l'únic que veig jo. No crec que hi hagi plantilles en tant de fondo d'armari, diria jo, i sempre llavors, pues, els jugadors som egoistes, no? I sempre volen jugar i sempre penses que és millor que l'altre i bueno, en el principi tot bé, però quan ja fa dos mesos que potser no participes, pues, potser hi ha més cara llarga de les que t'agradaria.
15: Aquí la millor la figura d'entrenador, del psicòleg, no? D'entrenador pot ser clau. Volíem demanar també, Xixi, bueno, tenint en compte un poc el que estem veient fins al moment, el Mallorca té un bon equip o té bons noms?
22: Bueno, jo crec que falta per fer un equip així com vol l'entrenador, no? És un poc prest, crec jo que té molt bons membres i té molt bons noms per fer aquest equip. Ara, pues tot ha de venir bé, no ha de haver lesions, han d'acompanyar resultats i, bueno, i tothom ha de saber quin és el seu paper i no tenir moltes circumstàncies que te distreguin de lo que és l'objectiu que se sense.
15: Què li pareix en Luis García Plaza? Ah, en Luis García Fernández, perdó, ara ja tenia en Plaza ficat.
22: Bueno, no.
15: A la memòria.
22: M'apareix una de fora, una d'aquest ple de conèixer-lo, però em pareix una persona amb un caràcter molt amable, molt comprensiu, i bueno, i també ha de menester temps, i crec jo que té un caràcter molt bo, i diem, per manejar aquestes situacions.
15: I dona'm a veure si diumenge el Mallorca és capaç de treure els 3 punts contra el Sabadell, que avui per cert pot desplaçar precisament en el Mallorca de posicions de play-off. Xixi Soler, moltíssimes gràcies.
22: Gràcies a vosaltres, un saludo.
15: Recorden que el pròxim partit del Mallorca serà diumenge a les 6:15 contra el Sabadell. I baixem ara una categoria per parlar, Paula, de Primera Federació.
16: Sí, l'Eivissa ha sumat els primers punts de la temporada. Va guanyar dissabte per 2-1 contra el Rayo Majadahonda, una victòria molt combatida i patida pels blau-cels, que finalment aconseguiren en el temps afegit gràcies a un gol de Macella al 92. El tècnic Raúl Jonas mostrava satisfet, diu que el més important és guanyar, però reconeix que encara queda molta feina per fer.
0: El miedo a ganar también existe y es verdad que una vez que nos hemos puesto por delante no hemos cambiado nada, queríamos seguir insistiendo, pero bueno, pues también hay un rival que además creo que hoy tiene mucho mérito, ¿no? La propuesta que tiene, el juego que ha realizado, la valentía.
16: L'Eu d'Eivissa ha rebut 4 gols en aquestes dues primeres jornades, una qüestió a millorar, diu l'entrenador.
0: 4 goles en contra en 2 partidos es algo que tenemos que mejorar y bueno, lo que hablábamos al principio de que hay detalles que nos dejan positivos, pero también hay detalles negativos que tenemos que seguir trabajando para mejorar.
16: Per cert, parlant de l'Eu d'Eivissa, els socis del club ja poden comprar des d'avui les entrades per al partit de la selecció sub-21, que se disputarà dia 6 d'octubre a Can Misses. Demà migdia s'ob la venda per al públic general per aquest Espanya-Romania.
15: Això, Paula, a la Primera Federació, però aquest cap de setmana ha començat la competició a Segona Federació i no han anat massa bé les coses en els representants balears. Bé, cap ha guanyat.
16: Sí, cap dels 4 equips que disputen aquesta categoria ha guanyat aquest cap de setmana. L'Atlètic Balears s'ha estrenat amb derrota, ho dèiem, 1-0 contra el Lleclano, mateix resultat del Poblense, 1-0 contra la Nucía, i de la Penya Esportiva contra el CD Minera, també 1-0. El Mallorca B, per la seva part, ha empatat a 1 en la seva visita al València Mestalla.
15: A Això en futbol, 1:54, però avui tenim també una cita molt important amb el bàsquet, recordant que s'està celebrant a Alemanya el Mundial femení, i Espanya, Enrique Mas, juga un poc tot, bàsicament, passar de ronda, veurem si passa, si ho fa a vuitens, si ho fa a quarts de final, però és que també pot quedar eliminada, i això, entre totes les... És la mateixa situació que tenen totes les components del grup.
17: Sí, perquè tots quatre equips del mateix grup tenen una victòria i una derrota. Espanya va guanyar el primer partit contra Alemanya i va perdre el segon contra Mali. Juga aquesta hora veïssa a les 5:50 en teledeporte contra Japó, i està tot obert, completament obert, perquè si guanya pot ser primera i segona, i si perd pot ser tercera o quarta, i està completament fora del Mundial, després d'un primer partit molt bo contra Alemanya, per un segon que va ser molt més irregular, i per això Alba Torrens ha parlat del grup davant aquesta situació de perdre el primer, de guanyar el primer partit i perdre el segon, que pot crear dubtes dins del grup, però la de Binissalem ha deixat clar que no han de tindre dubtes de la seva qualitat.
2: Yo creo que lo primero es estar, y como decía, y estar unidas. Yo creo que esta es una de las claves, que al final es buscar todo eso que haga crecer el equipo, ¿no? No hay culpables, no hay juicios, sino que es todo desde una mentalidad para crecer, una mentalidad para hacer, por supuesto, que autocrítica, pero a nivel grupal, para prepararnos para el siguiente partido, ¿no?
17: I la de Binissalem ha destacat també a la nostra companyera de Televisió Espanyola, Ana Jiménez, enviada especial al Mundial d'Alemanya, la importància de centrar-se, Xisco, en el seu partit i oblidar-se del resultat de l'Alemanya-Mali, que es juga a la mateixa hora.
2: Yo creo que nosotras nos tenemos que centrar en lo que nosotras podemos controlar, ¿no? Es lo que está en nuestra mano. Creo que nuestra mente tiene que estar en nuestro partido, en estar lo más presente posible y concentradas en conseguir la victoria. El otro partido no lo podemos controlar, y creo que no nos tenemos que centrar en ello, y nos tenemos que centrar en hacer nuestro trabajo.
17: Bueno, si España, Xisco, guanya a Japó, estarà classificada, això és segur, i serà primera de grup en el cas de que Alemanya guanyi a Mali, i serà segona si Mali guanya a Alemanya. No hi ha cap opció que guanyant siga tercera.
15: L'opció mala és que Mali guanyi, podríem dir.
17: Correctament. I si Espanya perd contra el Japó, estarà classificada si Mali guanya, és sinó que si Mali guanya i Espanya perd, està bé?
15: No, hem perdut l'audiència, Enrique, ja. Bàsicament, Espanya ha de guanyar. I sí, si vol classificar-se com a primera, esperar que Alemanya també li...
17: Bueno,
15: i
17: esperar que Calva Torrens i Elena Peño, les dues mallorquines, pues tinguin un bon partit, sí, i que Espanya guanyi.
15: A veure, una hora molt, molt especial. A les 5:50 per Teledeporte podran seguir aquest partit. Vinga, deixant de banda el bàsquet i parlem ara de futbol sala. Perquè tenim un poc més de lo mateix, Paul, el Palma, que tenia el primer títol nacional de la temporada i no ha pogut ser.
16: No, s'ha acomiadat d'aquest títol ben ràpid. L'Illes Balears Palma Futsal ha encetat aquest cap de setmana la temporada oficial i ho ha fet amb derrota i eliminació de la Supercopa d'Espanya. Els illencs disputaven les semifinals contra el Pozo Murcia dissabte i van perdre per 8-4. Els Antoni Vadillo van posar-se per davant del marcador al començament del partit amb dos gols d'avantatge, amb un 0-2 en els primers 6 minuts i després amb un 1-3 al minut 12. Per als murcians, que van estar més encertats que els illencs, van aconseguir l'empat a 3 des del minut 17. A més de la dificultat de marcar, l'entrenador Antonio Vadillo deia que havien concedit gols amb massa facilitat.
3: Hemos tenido infinidad de situaciones de gol que no hemos materializado y después hemos encajado con cierta facilidad, ¿no? Pero es evidente que el argumento se me cae cuando en la segunda parte hemos encajado un parcial de 5-1. Creo que en el juego hemos estado mejor, hemos tenido más llegada. Evidentemente que había momentos para el Pozo, ¿no? Eso es un gran equipo y que técnicamente maneja muy bien el partido. Y ellos han sabido competir mejor que nosotros, ¿no? Han sabido sufrir.
15: És que en 0-2 el Palma va tenir opcions pel 0-3 i fins i tot el 0-4. En tot cas, el Pozo Murcia va derrotar el Barça a la final.
16: Ara l'Illes Balears pel un futsal ja ha pensat la Lliga. Debuten divendres a la pista del Santa Coloma, una Lliga que, per cert, tindrà enguany un nou format. Se divideix la temporada en dos trams. Hi haurà, per tant, dos campions, un d'apertura i un altre de clausura. I al final de la temporada, els millors dos equips de cada fase i els quatre equips que més punts sumin al final de curs regular jugaran un play-off.
15: Res, en el darrer minut, recordant dos apunts. D'una banda, que en pàdel Gemma Trià ha fet història igualant Tales Salazar com la jugadora amb més títols en el circuit femení 58, després de guanyar a Madrid. I acabant de ser, s'ha quedat confirmat l'equip espanyol per al Mundial de Ciclisme. Enric Mas en categoria masculina i Mavi Garcia en la femenina participaran a la cita de Montreal. Gràcies, Enrique, gràcies, Paula, gràcies també a José Miguel Blasco al control tècnic. Tot d'una, en 10 minuts, arriba el Radio Diari Migdia. Yeah.

0: de més a la Batlia de Palma.
1: No estem parlant d'una comoditat. No estem tractant de comoditat aquí. Estem parlant de que en 30 alumnes a més de 30 graus de temperatura costa concentrar-se, apareix irritabilitat, malestar, mal de cap, esgotament i fins i tot, inclús això pot arribar a provocar baixes mèdiques, tant per part dels docents com per part dels infants.
0: Sobre el pla de climatització del govern, critiquen que és insuficient perquè només contempla de 9 centres públics de totes les illes, quan només a Palma n'hi ha més de 70.
2: I seguim parlant de qüestions relacionades amb l'educació des d'un altre àmbit, perquè 900 professors d'Eivissa i Formentera han participat en el programa Alerta Escolar, una formació que ensenya als docents com actuar davant d'una emergència si algun alumne pateix una crisi per cardiopatia, diabetis o reaccions al·lèrgiques. Clàudia Marí.
3: Un milió d'alumnes de centres escolars de les PITIUSES pateixen algun tipus de patologia de cardiopatia congènita, diabetis o al·lèrgia. Per aquest motiu, l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera celebra aquests dies la segona edició del programa Alerta Escolar, una formació destinada als docents per a saber com actuar en situacions d'emergències. Com a novetat, aquest any s'inclou la formació sobre com actuar en una crisi per anafilaxi. Ho explica Mònica Llern, infermera i coordinadora del programa.
4: Les de Conselleria d'Educació rebran dues adrenalines en dosis diferents depenent del centre i de les edats de l'alumnat que tinguen. I per això hem incorporat aquest any com a novetat l'anafilaxia en aquesta macroformació i es formaran tots els centres d'Eivissa i Formentera.
3: 900 professors han participat en aquest programa que ha comptat amb una sessió teòrica inicial seguida d'una pràctica per posar a prova els coneixements. Alejandro Vide és director del Col·legi Públic de Sant Antoni de Portmany.
5: En què és molt important perquè poden donar situacions a l'aula, al menjador, a una sortida d'una parada cardiorrespiratòria i pensaven que tot el claustre ha d'estar format.
3: Per la seva part, Carlos Gómez, director del Col·legi Cervantes, també a Sant Antoni, destaca més la implicació del claustre en aquesta activitat.
6: Des de Salut ens demanen que n'hi hagi una assistència del 70%, però el compromís del professorat és tan gran que ve la totalitat del nostre claustre i me consta que d'altres centres també.
3: L'objectiu, expliquen des de l'àrea de salut, és que els docents es sentin preparats per actuar amb seguretat i coneixement en cas d'una emergència.
2: Obrim ara pàgina de tribunals perquè els 5 joves acusats de violar en grup dues menors d'edat no entraran a la presó. Els fets varen ocórrer que la Ratllada ara fa 7 anys.
0: Avui s'ha celebrat el judici per la via ràpida després d'arribar a un acord amb les víctimes. Han estat condemnats a 4 anys de presó per dos delictes, però la pena ha quedat suspesa. La fiscalia demanava inicialment 90 anys de presó entre els 5. Els condemnats han indemnitzat amb 70.000 euros les víctimes i s'han fet càrrec del cost dels advocats.
2: En qüestions econòmiques, el preu de l'habitatge a les Balears va augmentar el segon trimestre un 13,7% de mitjana en relació al mateix període de 2025.
7: Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística també revelen que a la primera meitat de 2026 el cost de l'habitatge s'ha incrementat un 7,5%. Això sí, el comportament ha estat diferent en funció del tipus, ja que la de segona mà va repuntar quasi un 13% entre abril i juny, mentre que la nova va experimentar una pujada del 7,4%.
2: Més qüestions. S'han estat localitzades les restes de dues víctimes de la Guerra Civil en el cementiri de Son Servera. Es sospita que eren homes d'entre 40 i 50 anys, se'n diuen un cert rang militar, que formaven part de l'expedició del capità Bayo.
0: Els treballs d'excavació i exhumació en el cementiri municipal de Son Servera, que s'estan duent a terme en el marc del 5è pla de fosses del govern, han permès localitzar les restes del Manco, dos homes que van ser víctimes de la Guerra Civil. La directora general de Relacions Institucionals és Xesca Ramis.
8: Dues persones que són, diguéssim, militars, un inclús és militar sanitari, en què dic que sí que veiem que són d'aquesta batalla, que la talla que hi va haver de Bayo just aquí darrere.
0: Es dona per fet que són víctimes de la Guerra Civil pels objectes que acompanyen a les seves restes òssies. Munició d'arma llarga ja disparada, un projectil, dues insígnies del cos militar de sanitat i altres restes de vestimenta militar. El tècnic és Cesc Busquets.
9: Portaven jaquetes militars, o sigui que tenien un cert rang, no? I sobretot aquest que tenia les dues insígnies de sanitari. No? I l'altre que hem trobat també és molt interessant perquè, per exemple, en la butxaca lateral dels pantalons hi hem trobat un chisquero, que és un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
0: Els experts continuaran amb les tasques d'excavació i exhumació de les restes localitzades per quan sigui possible.